0: Car, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio pudelus sulla diversità. Lo giornalista biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defend la diversità come un gioco democratico e ecologico maggi. Joan Thomas. David Groclod publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel, un libro che tutom, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, ha delegi. Un libro de tesis tuttos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven ausit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una guide critique sul biais de considerar les llengues en França o dillus països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autros que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística plamuntat per